0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Empezamos yendo en directo a Ceuta. Allí ha empezado ya el desalojo en el entorno de la fábrica del Guano, donde quedaba el último gran asentamiento de migrantes tras el desalojo de las playas de Benítez y del Trampolín. Enviado especial a la ciudad autónoma, Juan Coca, ¿cómo avanza este operativo?
2: Pues podemos decir que ya casi incluso está terminando. Son ya 3 autobuses llenos los que han salido de aquí. Unos llegarán a la frontera, al centro de atención temporal con los adultos, que al pasar nos decían adiós España. Muchos tienen claro que no van a pedir protección o que se les va a denegar. Y otros, los menores, que llevaban carteles para dejar claro que son menores, serán trasladados a dependencias policiales para afiliarlos y llevarlos a los recursos de la ciudad autónoma. Desde aquí vemos otros grupos sentados, rodeados de furgones policiales que impiden tener una visión completa. Pero esa cifra, 3 autobuses de unas 50 plazas, más de un centenar de personas y 2 imágenes, ese cordón y dentro sentados esperando a los siguientes autobuses que lleguen, mientras en la primera parte de fondo, estamos justo aquí, ya están los servicios de limpieza desmontando el campamento, 2 bulldozers esperando para empezar a cargar y 2 camiones para llevarse restos de lo que ya ni siquiera parece un campamento.
0: Muchas gracias, Juan, por esta información en directo. Y ahora salimos al exterior porque el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudí, permanece cerrado después de los ataques hutíes en los que han muerto 12 personas y 309 han resultado heridas. Miki Camino.
3: Las milicias hutíes de Yemen han lanzado varios ataques sobre Arabia Saudí en las últimas horas en los aeropuertos de Dammam y en el de Riad. En este, varios misiles han impactado en una de las terminales. El resultado de estos ataques ha sido 12 muertos de varias nacionalidades, incluido un estadounidense. Donald Trump califica los hechos de terribles y no descarta intervenir en este conflicto. Por otro lado, Naciones Unidas y países de la región como Egipto o Qatar condenan el ataque, mientras que países como España, Alemania o Canadá recomiendan a sus ciudadanos evitar la zona.
0: Y Donald Trump ha respondido a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky tras sus críticas al acuerdo sobre el combustible de diésel ruso. Afirma Trump que Ucrania necesita un nuevo presidente. Javier Jiménez.
4: El rechazo del ucraniano al suministro de centenares de miles de toneladas del diésel de Moscú al mercado mundial y su respuesta abriendo fuego contra refinerías rusas ha provocado que Trump vuelva a acercar dialécticamente a Kiev. Creo que debería de haber nuevas elecciones, asegura el estadounidense. Además, suma que Rusia quiere llegar a un acuerdo mientras que Zelensky asegura parece no seguir ese objetivo. Por el momento, tanto el Kremlin como el Departamento del Tesoro estadounidense han autorizado la exportación e importación del gasóleo ruso.
0: Y volvemos a nuestro país porque en las últimas horas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado a los acampados en la Puerta del Sol con un grupo con antecedentes terroristas propalestinos y ha solicitado a la delegación del gobierno que levante el campamento después de que la justicia haya rechazado esta semana la petición de desalojarla por motivos de seguridad. Esto 2 semanas después de que se iniciara la acampada y sin que se hayan producido incidentes reseñables. Vamos a ver cómo ha amanecido este domingo en la Puerta del Sol. Estíbaliz Ollamontes, buenos días.
5: Buenos días, arranca la mañana en la Puerta del Sol. Hemos hablado con varios de los manifestantes que acaban de despertarse y nos cuentan que no les preocupa la carta que ha presentado la presidenta madrileña para que se disuelva la acampada.
6: No estamos generando problemas, además tenemos todo organizado para poder dejar pasar a servicios de emergencia, ambulancias, patrullas, bomberos, si hace falta. No creemos que se nos pueda disolver, al menos no tirando de la ley. Creemos que aquí vamos a poder seguir estar, buscamos estar igual hasta la huelga de noviembre y creemos que vamos a poder aguantar hasta entonces.
5: También rechazan las palabras de Isabel Díaz Ayuso, quien ha calificado de terroristas a los responsables de la acampada. Creen que la presidenta intenta desviar la atención de sus reivindicaciones por el acceso a la vivienda.
0: Gracias, Estíbaliz. Y también estamos hoy pendientes del Tribunal Supremo, que en las próximas horas puede comunicar su decisión de suspender o mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la llamada Ley de Nietos. El adelanto electoral con el que comenzaba la semana ha acelerado los trámites del Alto Tribunal. Este mismo lunes, el Supremo daba un plazo de 2 días improrrogables para presentar alegaciones. Primero lo hizo el Partido Justicia Europea y Vox. La otra recurrente lo hizo horas horas después. Ambas formaciones denuncian que la ley de nietos altera el censo electoral, mientras Gobierno y Fiscalía dicen que antes de las generales es materialmente imposible diferenciar entre nacionalizados por la ley de nietos y nacionalizados por otros motivos. Por eso piden que se levante la suspensión cautelar y todos los españoles en el extranjero puedan votar. Es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
7: Radio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Bon dia, són les 9 i 5 minuts d'aquest diumenge 11 d'octubre. Feim en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les illes. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saludo, Pablo Bendito. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears, temps estable i sense precipitacions. Serà un dia càlid, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Maó i 25 graus a Palma, a Eivissa i a Formentera. Bufa vent fluix de ponent, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
8: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim de 8 graus a Palma, de 9 a Eivissa i 20 a Maó. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones d'Eivissa que eren obligades a prostituir-se i ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de persones. Hi ha 4 detenguts. Presumptament, els integrants de la trama oferien falses oportunitats laborals a l'illa relacionades amb l'hostaleria o la manicura a dones d'entre 18 i 25 anys, principalment veneçolanes procedents d'entorns especialment vulnerables. Quan arribaven a Eivissa, els deien que tenien un deute de 5.000 euros que havien de pagar amb serveis sexuals. Les víctimes eren controlades exhaustivament amb videovigilància i havien d'estar sempre disponibles. A més, durant la investigació, la Guàrdia Civil ha descobert que l'organització obtenia ingressos també de la venda de potenciadors sexuals i substàncies estupefaents. Els agents han intervengut 120.000 euros en efectiu procedents de l'explotació sexual i també drogues. Els partits polítics ja han encetat la precampanya. Francina Armengol ho va fer ahir a Palma. La presidenta del Congrés i secretària general del PSIP ha acusat Marga Proens de boicotejar les polítiques d'habitatge del govern central i rebutjar el nou finançament autonòmic que, diu, aportaria més recursos a les illes. Armengol ha assegurat que les generals són només una primera part d'una llarga campanya que conclourà amb les eleccions municipals i autonòmiques del maig de l'any que ve.
10: Me preocupa molt perquè el primer que fan ara Vox i el Partit Popular és començar a dir que a veure si es vot per correu se pot manipular. A mi m'assembla, en aquestes altures de la democràcia, vergonyós. Ells saben que això no és cert i que segons que passi dia 29 de novembre començaran en el seu discurs de que no ha estat vàlid, que el president no és legítim, perquè saben, com sé jo i com sabeu vosaltres, que el pròxim president del govern d'Espanya tornarà a ser en Pedro Sánchez Pérez Castejón.
8: I en aquesta campanya, precampanya electoral, també se parla d'habitatge. Més, ha proposat una moratòria de cases de luxe i desintensivar l'adquisició d'immobles per a usos no residencials. La formació ha registrat una PNL al Parlament que inclou a més mesures per protegir els llogaters i per ampliar el parc públic d'habitatges. Ferran Rosa, diputat de Més al Parlament, acusa Marga Proens de negar l'especulació immobiliària.
11: Els preus de compra han pujat un 40% i els preus de lloguer un 30% d'ençà que ella governa. I en aquest sentit nosaltres exigim un topall de preus dels lloguers, exigim una limitació de compra d'habitatges de no residents i exigim mesures contundents per acabar amb l'especulació. El govern té la competència exclusiva en matèria d'habitatge, ha de deixar de posar-se a perfil i ha de començar a actuar en benefici dels ciutadans d'aquestes illes.
8: I d'aquesta cita electoral del 29 de novembre sortirà per primera vegada un senador per Formentera. Ens ho conta Clàudia Marí.
12: Formentera escollirà per primer cop un senador propi en les pròximes eleccions del 29 de novembre. Fins ara, el senador escollit representava el conjunt de les Pitiusses. Han parlat amb Isidor Torres, mestre de professió, que a més va ser alcalde de Formentera del 99 al 2003 i del 2005 al 2007. diputat també al Parlament Balear i senador de les Pitiuses entre el 99 i l'any 2000. Torres veu la figura del senador propi com una oportunitat per a millorar la governança de l'illa.
13: De ser des de Formentera, els propis formenterers és que han de traslladar a les diferents institucions la nostra realitat com a illa, no com a municipi, com a illa. I que això té, com a illa, a més, amb una triple insularitat.
12: Per aquesta realitat particular de l'illa que explica Torres, la figura d'un senador propi, diu, serà clau per donar-la a conèixer i que es tradueixi en més millores per a Formentera. Així, l'illa tindrà més veu a les institucions per explicar els assumptes que més preocupa, com poden ser la gestió dels residus, les carreteres o el medi ambient. Condicions, explica, que són singulars de Formentera i que, per tant, requereixen una regulació singular.
13: Formentera és una cosa molt singular que s'ha de defensar com a cosa singular i que s'ha de tractar de manera singular a nivell legislatiu.
12: El nou senador de Formentera obre dos possibles escenaris, explica Torres. En primer lloc, que el senador escollit entri a la institució amb un partit polític amb grup propi. La segona, que ho faci el grup mixt com a independent. Amb aquesta segona opció, creu Torres, que la veu de Formentera serà més escoltada.
13: Si aquest senador de Formentera es pot integrar en els grups mixts, les possibilitats d'intervenció, les possibilitats de presentar esmenes, la possibilitat de presentar demandes concretes, són molt més amples.
12: Isidro Torres recalca la singularitat de Formentera i la importància de que siguin els mateixos formenterens qui traslladin i defensin les necessitats que té l'illa.
14: I un darrer punt, davant dels esports, les reserves hídriques han empitjorat el mes de setembre a Eivissa i Mallorca, mentre que han millorat a Menorca. En concret, en el conjunt de l'arxipèlag es situen el 36% de la seva capacitat, dos punts manco que a l'agost. En quant a l'evolució del darrer any, les reserves han caigut 8 punts en comparació al setembre del 2025. Preocupa la situació de la zona d'Artà, Esplà, Manacor, Nits i Migjorn, que es troben en situació d'alerta per sequera. I és el moment ara de repassar l'actualitat esportiva. Començam amb futbol. Nova cita clau del Mallorca. Som Mos rep a les 6:30 en Les Palmes. Els vermells duen dos partits sense guanyar i necessiten sumar de tres per tal de no allunyar-se dels dos primers llocs de la classificació. Els de Luis García ara mateix són sisens en aquesta classificació, amb 14 punts a 7 del líder, l'Eibar. Amb Les Palmes només els separen 3 punts, en tenen 11 i són els 11ens a la taula. I la selecció espanyola femenina de futbol amb dues mallorquines, Lucía Corrales i Patri Guijarro, van guanyar ahir als Estats Units per 0-2 en el primer dels dos partits amistosos que disputaran de preparació per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Al minut 3, Guijarro fica el primer dels dos gols de les espanyoles. En bàsquet de la Lliga Endesa, l'Azul Marino rep el Cádiz La Seu. Les jugadores d'Alberto Antuña cercaran una tercera victòria que les mantengui invictas.
15: La semana ha ido muy bien, la gente está en muy buena dinámica, estamos felices, ¿no?, de los resultados que estamos sacando, pero sabemos que era un partido duro, sabemos que la SEU era un equipo complicado, que te lleva a ese nivel físico y de exigencia que tienes que estar bien para estar conectado en el partido, ¿no? Viene de dominar un partido contra Leganés ahí en casa.
14: A la primera FEB en categoria masculina, el Fibui continua sense guanyar després de 3 partits de competició i va caure per 99-86 a la pista de l'Alimerca Oviedo. I avui el Palmer juga a les 12 del migdia contra el Zamora a Somos. En ciclisme, Enric Mas torna a pujar al podi. Ha quedat segon al Giro de Lombardia disputat ahir. I avui a la cultura parlam dels guanyadors del Menorca Dogfest.
16: Cuando seas más mayor es cuando lo vas a ver y vas a decir qué sacrificio hacía.
14: Mal de madre d'Irene Baquer ha estat guardonat com a millor curtmetratge documental en la 8a edició del festival. El jurat ha reconegut la seva indagació poètica en les pors i els traumes que passen de generació en generació. El retrat delicat de la tensió entre les tradicions locals i les noves formes de viure i fer visible amb sensibilitat i subtilesa la forma com s'ha naturalitzat i justificat la violència contra les dones a través del folklore i les tradicions ancestrals.
17: Far Visuals presents I el jurat també ha concedit el premi al millor curtmetratge documental de Balears a L'últim vaquer de Hollywood, de Jordi Nadal Parell. Així, aquí ho deixem, les notícies de les Illes. Tornen a partir de 1:30 a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins després, adéu.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Els illencs han viatjat més a aquest pont del Pilar que l'any passat, tot i l'encariment dels preus dels bitllets d'avió i dels allotjaments. És el que assegura Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears. Enguany els residents han aprofitat que el festiu del Dia de la Hispanitat ha caigut en dilluns per fer escapades sobretot a Madrid o visitar alguna ciutat europea abans de dia 1 de novembre, quan es redueixen considerablement les connexions aèries. Amb aquesta notícia encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'avui. Avui és diumenge 11 d'octubre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Tot d'un ampliem aquesta i altres notícies del dia. Abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 26 graus a Palma i 25 graus a Mahó, a Eivissa i a Formentera. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A la illa de Menorca no es descarten precipitacions febles. Bufa vent fluix de ponent. Demà dilluns, temps variable. Predominarà el cel molt ennuvolat i s'esperen ruixats. Podran ser localment forts a la illa de Menorca i al nord de Mallorca. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Eivissa, 26 a Palma, 25 graus a Formentera i 24 a Mahó. A Menorca bufarà amb intensitat moderada al vent de tramuntana i a la resta vent fluix. Les temperatures mínimes marcaran 20 graus a Formentera i 17 a Palma i a Mahó. És una informació d'AEMET.
1: Madrid ha estat la destinació preferida dels illencs per viatjar en aquest pont del Pilar. Aviva, l'agrupació empresarial d'agències de viatges de les Balears, ha registrat en general més desplaçaments enguany que l'any passat, tot i l'encariment dels preus dels bitllets d'avió i allotjaments. Els residents han optat sobretot per viatjar a la península, aprofitant del cap de setmana llarg. La capital ha estat l'opció més repetida, incentivada sobretot per la desfilada de la Hispanitat o els concerts de Shakira. Pedro Fiol, president de Viva.
3: Que viatjarem molt a la península, però on hi ha grans oportunitats ara és per viatjar a diferents indrets d'Europa i probablement perquè, com que és un pont nacional, aquest increment de preu no es tradueixen per igual quan viatjam a territori nacional que quan viatjam a territori europeu. A nivell familiar és quan aquest pont té molta importància, sobretot en els més petits que se'n van cap a París, cap a el parc de Disneyland.
1: Dins el territori espanyol serem més els residents que ens mourem cap a la península i no tant els peninsulars que ens visitaran, ja que un bitllet sense descompte de resident pot rondar els 500 o 600 euros, apunten des de Viva. Fora d'Espanya, els balears han optat per aprofitar i visitar ciutats italianes.
3: Destinacions en el país italià, és a dir, tot el que és Milán, Venècia, Roma, Nàpols, degut també suposa que a partir de 10 de novembre moltes rutes directes queden extingides i això fa que sigui l'última oportunitat per poder visitar Itàlia. No tant així, passarà amb altres aeroports, com pot ser Alemanya, Suïssa, Àustria, on mantenim millor connectivitat en Sivent.
1: Els aeroports de les illes operaran 5.165 vols, un 2,3% manco que del 9 al 12 d'octubre de l'any passat. Canviem de tema, parlem de política perquè comença una setmana decisiva prèvia a les eleccions del 29 de novembre. El proper divendres, 16 d'octubre, és la data màxima per comunicar les coalicions dels partits. Aquí a les illes, PSOE i Més negocien la possibilitat de presentar una candidatura conjunta al Senat a les quatre illes. Una estratègia electoral que seria nova a Mallorca, però no en el cas d'Eivissa i Menorca, on els partits d'esquerres ja han concorregut plegats al Senat. També s'estrenaria la fórmula a Formentera, que tria per primera vegada senador propi separat del d'Eivissa després de la reforma constitucional. La nostra comunitat, per tant, passarà de tenir 5 a 6 escons per sufragi directe a la Cambra Alta, després el Parlament en tria dos més. I obrim plana de successos. La Policia Nacional ha detingut a Palma un empresari acusat d'explotació laboral i lesions a una treballadora d'Uniot que, segons va denunciar, només va cobrar 480 euros dels 17.500 que havia de percebre per 4 mesos de treball. Va ser la mateixa dona que va denunciar, ho dèiem, assegurant que les condicions laborals eren abusives i que alguns dies dormia manco de 4 hores perquè l'obligaven a fer tasques a l'embarcació. També va denunciar haver rebut un tracte degradant i agressions físiques. I hem de parlar de dos accidents de trànsit. Una dona de 57 anys ha resultat ferida lleu després de xocar amb un altre vehicle aquesta matinada a Formentera. Els serveis d'emergències l'han traslladada a l'Hospital de l'Illa. I la policia local de Palma investiga un conductor que triplicava la taxa d'alcohol permesa per xocar frontalment amb un altre cotxe on hi viatjava una dona amb els seus dos fills menors. L'home de 55 anys va provocar l'accident després de ficar-se en sentit contrari. Va ser el passat 3 d'octubre a les 9 del vespre al camí de Campalou. La dona i els dos nins van ser traslladats a una clínica privada per una valoració mèdica. Solla aposta per una forma pionera i alternativa de desplaçament per al personal sanitari del centre de salut. Quan hagin de fer visites domiciliàries, ho faran amb bicicletes elèctriques. Una demanda dels mateixos treballadors que lamentaven que les visites es fessin amb retard per mort dels problemes de trànsit i la manca d'aparcament al municipi. Per tant, l'Ajuntament ha invertit 13.000 euros en comprar 5 bicicletes que arribaran abans que acabi l'any. Lluís Cerezo és regidor de Salut.
4: Serà útil durant tot l'any, perquè al final no és una mesura contra els problemes de circulació, sinó que és més una proposta per la pròpia mobilitat dins el casc i dins el centre de Solla, que bueno, hi ha molt de carrers que no tenen estacionament i en el final els desplaçaments eren dificultosos, després havien d'estacionar els vehicles fora de les cases.
1: Les empraran sobretot els infermers i, si és necessari, i el transport funciona, l'Ajuntament està obert a comprar més bicicletes. I parlem ara d'una altra iniciativa, les línies del Parkinson, que compleix 3 anys. Un projecte artístic que tracta de retornar la il·lusió a les persones que pateixen aquest trastorn neurodegeneratiu crònic. Hem parlat amb Richard Douglas, qui ha trobat en la pintura una manera de dur la seva malaltia. Aina Escandell, bon dia.
5: Bon dia. Li van diagnosticar Parkinson als 50 anys. Va decidir processar l'impacte emocional de la malaltia amb la pintura. Diu que plasmar els paisatges de Mallorca manté viva la seva il·lusió i l'esperança.
6: Una de les coses que jo havia afectada con la enfermedad de Parkinson fue primero pues la parte emocional y luego la ilusión. El ser humano cuando le diagnostican una enfermedad como esta, pues pierde la ilusión y me di cuenta que había que recuperarla.
5: Des de l'inici ha volgut compartir la pintura amb altres persones a través del projecte Les línies del Parkinson. Aquesta iniciativa va néixer fa just 3 anys per donar visibilitat a aquesta malaltia que pateixen més de 2.000 persones a Menorca.
6: Netamente era para animar a las personas que tienen Parkinson, pero también ha servido para muchas personas que tienen otras enfermedades. Cuando hemos hecho exposiciones, pues una de las cosas que nos satisface mucho es que ayuda a más personas.
5: L'objectiu ara és ampliar el projecte per arribar a més gent amb un missatge clar. S'ha de trobar una font d'il·lusió. No cal que sigui la pintura.
6: Que no renuncie a perder la ilusión. Que haga lo que siempre ha soñado, que tenía la ilusión de hacer cualquier cosa, que la haga y que se anime a seguir adelante, que no se rinda.
1: Falten 20 minuts per les 2 de l'hora baixa. És el moment de repassar l'actualitat esportiva. Comencem amb futbol. Nova cita clau del Mallorca són Moix. Rep a les 6:30 avui en Las Palmas. Xisco Díaz, bon dia.
7: Bon dia, el Reial Mallorca vol tornar avui al camí de la victòria després de dos partits sense aconseguir-ho, la derrota contra l'Almeria i l'empat a Girona, i per això haurà de rodar a partir de les 6:30 la Unió Deportiva Las Palmas, un equip pensat també com a mínim per competir per l'ascens a primera divisió, però que arriba molt marcat per les baixes, fins a 9, entre les quals se troben les de Sandro Gessé i també la del mallorquí Marvin Park, tot i que el conjunt canari recupera també els seus internacionals. El mateix succeeix amb el Mallorca, perquè ja ha entrat a la convocatòria tant Martin Valiant, que presumiblement tornarà a l'11 inicial, com Zito Lubumbo i també el porter Lucas Bergström. El Mallorca, que necessita els 3 punts per recuperar la confiança en si mateix i també per no perdre els jocs de play-off, ni tampoc els capdavanters de la classificació, l'Eibar i el Castelló, que són els que estan situats ara mateix en ascens directe.
1: Encara en futbol, la selecció espanyola femenina de futbol amb dues mallorquines, Lucía Corral i Patrick Guijarro, van guanyar per 0-2 als Estats Units en el primer dels dos amistosos contra el país americà que disputaran de preparació per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Al minut 3, Guijarro fica el primer dels dos gols de les espanyoles.
8: Con ventaja, con gol prácticamente al empezar el partido, siempre es algo bueno, siempre me dicen que pruebe y mira, por suerte ha entrado.
1: Recordem que Mariona Caldentey i Cata Coy no han estat convocades per lesió. Dimarts la selecció torna a jugar als Estats Units contra ells a Filadèlfia. En bàsquet de la Lliga Endesa, l'Azul Marino rep el Cádiz La Seu. Les jugadores d'Alberto Antuña cercaran una tercera victòria que les mantengui invictes.
9: La semana ha ido muy bien, la gente está en muy buena dinámica, estamos felices, ¿no?, de los resultados que estamos sacando, pero sabemos que era un partido duro, sabemos que la SEU era un equipo complicado, que te lleva a ese nivel físico y de exigencia que tienes que estar bien para estar conectado en el partido, ¿no? Viene de dominar un partido contra Leganés ahí en casa.
1: Això serà a les 6 a Son Moix i avui, ara mateix, està jugant allà el Palmer, la categoria de la primera FEB, està jugant contra el Zamora. El darrer quart, el Palmer guanya 66-59. El Fiwi, per la seva part, continua sense guanyar després de 3 partits de Lliga. Ahir va caure per 99-86 a la pista de l'Alimerca Oviedo. I en ciclisme, Enric Mas torna a pujar al podi. Ha quedat segon al Giro de Lombardia disputat ahir. I avui a la cultura parlem dels guanyadors del Menorca Dog Fest.
10: Cuando seas más mayor es cuando lo vas a ver y vas a decir...
1: Mal de madre, d'Irene Barqué, ha estat guardonat com a millor curtmetratge documental en la 8a edició del festival. El jurat ha reconegut la seva indagació poètica, les pors i els traumes que passen de generació en generació. El retrat delicat de la tensió entre les tradicions locals i les noves formes de viure i fer visible, amb sensibilitat i subtilesa, la forma com s'han naturalitzat i justificat la violència contra les dones a través del folklore i les tradicions ancestrals. La pel·lícula retrata Lita, una adolescent de 16 anys que ha temut les sargantanes des de petita. Cada estiu torna a la Gartera, un poble on les tradicions familiars tenen un pes profund, i durant la celebració del Corpus Christi, mentre la seva padrina la vesteix, descobreix les arrels d'aquesta por.
11: Far Visuals presents a masterpiece by Jordi Nadal.
1: I el jurat també ha concedit el premi al millor curtmetratge documental de Balears a L'últim vaquer de Hollywood, de Jordi Nadal per ell, una obra que rescata la sorprenent història del mallorquí Joan Ribot, qui als anys 60 va emigrar als Estats Units i va acabar formant part del món de Hollywood.
12: De matinada han trucat, són el replà de l'escala.
1: I sentim de fons Maria Dalmà Bonet, que avui tornarà a cantar al legendari Teatre Olímpia de París per recordar l'emblemàtic concert que va fer el 1975 al final de la dictadura franquista per reivindicar la llibertat. Un recital que tindrà darrere fons aquesta fita de la carrera de la cantant i compositora mallorquina i que també suposa la celebració dels seus 60 anys de trajectòria musical. Interpretarà temes que ja canta el 75, com Què volen aquesta gent, que sentiu de fons, i d'altres del seu darrer disc, L'aigua que no cansa.